0: Bona vesprada. Les associacions de víctimes de la Dana han demanat la imputació de l'actual vicepresidenta primera del govern valencià, Susana Camarero, qui durant la riuada ocupava el càrrec de consellera de Serveis Socials al mateix temps que li han recriminat que hagi entrat a declarar este matí al jutjat de Catarroja per el garatge. Rosa Álvarez és la presidenta de l'Associació de Víctimes Mortals Dana 29 d'octubre.
1: Que no ha tenido la valentía de entrar por la puerta ni ha querido mirarnos a la cara, pues es una elementa. Que el día 29 de octubre abandonó a las personas de teleasistencia, abandonó a las personas de las residencias y también de las viviendas tuteladas de Picanya, que poco se habla de ellas. Y murieron un número importante de personas mayores.
0: Per cert, que Susana Camarero ha assegurat en la seva declaració com a testimoni que consultarà i pensarà si lliurement, de manera voluntària, entregarà els missatges de WhatsApp que va mantindre amb la resta dels consellers el dia de la riuada. La jutgessa li ha fet aquest requeriment perquè els aporta de manera voluntària, igual que ha fet amb tots els testimonis que han prestat declaració en el jutjat de Catarroja. Els contem també que agents de la Policia Nacional, en col·laboració amb el cos de la policia local, han detingut a un total de 12 persones com a presumptes responsables d'un delicte contra la propietat industrial i com a gerents d'un lloc de venda ambulant d'un conegut mercat on, gràcies a la col·laboració policial, les dues coses han aconseguit intervindre 2.277 articles falsificats a Alacant, concretament a Denia Regentà, en els llocs del mercat ambulant de l'esplanada del parc d'esta localitat on es venia roba falsificada de reconegudes marques. I es contem que la creació de noves empreses en la comunitat va pujar un 19,7% en abril en la comunitat valenciana.
2: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
3: Onda Cero València,

0: tal, que hem descobert, i el, això és que dins de la societat esta que tenim, que, la que toca viure ara, no? Uh-huh. Tot està superencasillat i super, tot està tot supercorrecte. Jo no he anat a escola en la vida. En la vida, de, però no el 15, ni el 14, ni el 13. I jo anava al 13, 14, 15, 16, 17, 18, perquè sóc fallero. I en ma casa donàvem preferència d'això. Així n'ha anat, no m'ha anat tampoc tan mal. Però és que no se trata de... Pues chico, després apretes un poquet més, estudies un poquet més, t'has perdut dos dies, eh? Però després sempre la festa en els pobles i tal. Però colló, que estem així, ahí, a veure el que dice el Consejo Escolar, el que diga la direcció territorial, tal i qual, d'això dependrem. Uh-huh. De ficar un dia més d'ofrenda o no. Bueno, chico, jo què sé. Jo... les coses, de, no sé, a veure, com quedarà, s'esperarem. Exacto. I tal i qual.
1: A veure com queda tot.
0: I tota la història, però lo del tercer dia de falles sí que pareix, lo del tercer dia de falles, no, lo d'adelantar les falles un dia sí que pareix que això sí que no n'hi ha res, de moment. Després, les falles de nova creació també se parla d'elles, n'hi ha una que és la Comissió Sierra Calderona Rafael Alberti. El delegado de incidencia ha explicado que se ha presentado una solicitud para crear una nueva comisión fallera y que, visto los informes de los servicios del Ayuntamiento de Valencia, propone al Pleno autorizar la solicitud presentada por la falla Serra Calderona Ferra Alberti, del sector Campanar. Serra Calderona no estaba en Nou Campanar. Uh-huh. Nou Campanar era Serra Calderona. O sea, otra vez ya tornar allí, a, por, es allí. Pero bueno.
1: Bueno.
0: Después aprobaron las dos fallas que han estado allí un año de prueba... en festejos, perquè ja està en marxa el campionat de truc per xis i dominó, el dia 9 de juny deuran presentar totes les campionats del sector, 22 se realitzarà el sorteo, etc, etc, bueno, que en el xalís del Palau tindrem ahí finals, semifinals i tota la història, el concurs de preva, que han tingut també reunions del concurs de preva infantil i major i estan preparant tot, que enguanyen la batalla de flors, els sectors de los que corresponden sentar-se en carroza el dia 26 de juliol són Algirós, Camín Sagrau, Canyamelar, Raonazaret, Benicalà, Campanar, Malvarrosa, Canyal, Veteró i Oliveta. No vas en carrosa. Bueno, sí que perquè després sí que és veritat que bueno, possiblement Roquet Arrancapins, tal i qual tenen les seues carrosses i tal, no? I després, què més n'hi havia del pleno d'ahir? I per últim, en el turno de ruegos i preguntes, he preguntado a Luis Coy si se ha consultado los sectores de Ciutat Vella sobre el tercer dia de ofrenda i també se ha trasladado la preocupació por la normativa acústica para la celebración de San Juan. Ballester ha explicado que hay que cumplir la normativa y ha cogido el ruego sobre la ofrenda. Y ya está. Bueno.
1: Hasta el próximo.
0: Mira qué gracias. Hoy lo viste en Instagram.
1: Ahora, ¿qué es?
0: La falla Ramiro Manisto Los Leones. Busquem a la chiqueta que vulga complir el somni de ser protagonista de este año inolvidable. Busca una feira macho infantil, que puede ser feira macho infantil de la falla Ramiro Manisto Los Leones, porque uh-huh. Es que fiquen en contacte amb ells. I també els Semis del Marítim, que presenten el divendres a les 7:30 en la seva sede la imatge corporativa de l'agrupació de falles. El debut del presi uh-huh. és molt amic, el president que agarra el testic pues, del gran Julián Caravante, sé que és molt amic de Julián, l'amigo Jordi, sé que a Jorge li desitgem el millor a ell, a tota la directiva, a tots els Amics del Marítim, claro. I ara ja estem ahí un poquet pensant en Alacant, perquè l'artí ja està en últim en detalls i pitos i flautes, uh-huh. ja parlarem en uns quants l'altre dia, 17, 18 és quan ja estan aplegant tots a Alacant, sobretot és que de les falles d'especial, jo dic, no corregau, que jo plegue el llàneu, tu, tinc ningú en el cas.
1: Espereu-me.
0: Barrinyongo, jo tinc una subida estany xula, Paco Torio, tinc una puja molt... Però esperat, tothom em pregunten, quan puges, quant tal? Perquè les pujades de grueses que moltes mos agraden molt, sí. Que no tinguin
1: pressa. Però que t'esperen un poquet a tu, que si no, no podràs retransmitir-ho.
0: Un poquet o dos poquets, el que faig falta, que s'esperen.
1: Bueno, pues bueno, demà contem més.
0: Estàs per a gente de falles.
1: Estàs per a gente de falles.
0: Bueno, què vol? Però és que és Begoña que està, està menjant així un Maybel així en antena i passa el que passa.
1: Mira, pues jo, si me'l dones, jo me'l minxa sin antena. No ja. Passa res, tira-li. Que se senga ahí con cruixix el Maybel. Bueno, que estàs per a gente de falles, demà a la 1:20 contem més en quant a festes i falles. I ara es queden a més pels temps informatius. A les 2:30 tornem com a Valenciana en la Onda. Bona vesprada.
2: Más de uno Valencia, Onda Cero.
3: Hoy es el día. Arrancan las semifinales de los playoffs más ilusionantes en la historia de Valencia Basket, porque en 2017 las jugó evidentemente sin ser favorito y aún así logró el título contra todo y contra todos. Ahora la cosa es diferente. Con UCA, Murcia, Baskonia y Real Madrid fuera de combate, el equipo de Pedro Martínez es el favorito al título porque el Barcelona, es cierto, aunque siempre va a ser el Barça, está pasando la

0: proposat per Conselleria. Els contem aquestes i altres notícies fins a les 2 en punt. Al control tècnic està Isaac Sancho. Comencem. Pues com es diem, la vicepresidenta primera del govern valencià, Susana Camarero, ha declarat davant la jutgessa de Catarroja que desconeixia què era el SECOP i també ha explicat que el dia de la dana estava pendent dels centres i recursos que depenien de la seva conselleria, la de Serveis Socials Ramon Pérez.
1: Susana Camarero ha assegurat que es va connectar de manera telemàtica al SECOP per a conèixer la situació i que durant el temps en què ella va estar a la reunió va tindre la percepció que la situació a Utiel estava sota en control, ha dit. Segons ha assenyalat, va sentir que hi havia persones atrapades en teulades i que la unitat militar d'emergències, la UME, treballava ja als rescats, però ha afirmat que ningú li va comunicar que hi haguera centres de la seva competència, la de serveis socials, afectats per la barrancada. La vicepresidenta ha indicat a la magistrada, després del seu requeriment, que sí entregarà de manera voluntària els missatges que es van intercanviar el dia de les inundacions en un grup de WhatsApp al qual estava ella amb la resta de consellers.
0: Víctimes de la dana, com deien, s'han concentrat en fòrum de jutjats de Catarroja i demanen la imputació de la vicepresidenta de Susana Camarero. També li han recriminat que hagi entrat a declarar pel garatge Núria Moreno.
2: Fons judicials confirmen que va demanar un permís per a fer-ho davant la convocatòria de la protesta i per a mantindre la seva seguretat. Escoltem Rosa Álvarez, presidenta de l'Associació Víctimes Mortals, i Mariló Gradolí, de l'Associació Víctimes de la Dana 29 d'octubre.
3: Esta señora, que no ha tenido la valentía de entrar por la puerta ni ha querido mirarnos a la cara, pues es una elementa. Que el día 29 de octubre abandonó a las personas de teleasistencia, abandonó a las personas de las residencias y también de las viviendas tuteladas de Picanya, que poco se habla de ellas. Y murieron un número importante de personas mayores.
4: N'hi han cadires buides de persones residents, de persones que estaven a càrrec de la teleassistència i la consellera responsable d'aquella gestió no va estar a una via d'estar.
0: Els mitjans de comunicació han preguntat al president de la Generalitat, a Juanfran Pérez Llorca, pel fet que la vicepresidenta hagi evitat a les víctimes de la dana. Una pregunta que Pérez Llorca ha qualificat de tendenciosa i desafortunada. Afirma que el govern valencià està i estarà al costat dels afectats per la barrancada.
5: Resulta que estar al costat de les víctimes o no estar al costat de les víctimes és veure per on entres o per deixes d'un lloc. Jo crec que el que s'ha demostrat en tot aquest temps és que al costat de les víctimes hi ha una administració que ha assumit les seues responsabilitats polítiques, l'única, que altres entenen i no les volen assumir, i el que estem demostrant dia a dia és que aquesta recuperació es du endavant i amb més rapidesa el que altres administracions fan, i és la forma que té de treballar la Generalitat Valenciana.
0: Aquesta vesprada, a partir de les 8, coneixerem els resultats de la consulta que els sindicats educatius estan fent als seus simpatitzants sobre els últims documents de conselleria. Les entitats preveuen, no obstant això, que el desacord es mantinga en tres àrees.
1: Mantenen així la porta oberta a continuar negociant, fins i tot més enllà de la fi de curs. Els sindicats afirmen estar acostumats a negociar en juliol. Marc Candela és el coordinador d'acció sindical de l'STPD.
6: Nosaltres volíem recuperar les 30 hores de semipresencials en els cicles formatius per al curs que ve. I ens han dit que sí, però en 4 cursos. Per posar un exemple d'un tema que no és el que demanem nosaltres, que l'han acceptat però no és el que demanem nosaltres en quant a terminis. Continua estant estancat el valencià, òbviament, i el tema retributiu.
1: Els sindicats expliquen avui la diferència entre desconvocar i suspendre la vaga. Suspendre-la suposa que es deté de forma temporal i si es vol tornar a reactivar es pot fer de manera immediata i sense preavís. Desconvocar-la seria posar fi del tot i si es volen reprendre les mobilitzacions s'han de tornar a convocar oficialment amb 10 dies d'antelació. Mentrestant, continuen les protestes i a primera hora d'avui s'ha realitzat una bicicletada reivindicativa a Castelló. També hi ha hagut una nova manifestació a Alacant i a la plaça de la Mare de Déu de València segueix l'acampada del professorat. D'altra banda, treballadors de l'ensenyament concertat afronten avui el seu segon dia d'aturades parcials, denuncien la precarització de les seues condicions laborals i l'abandonament institucional del sector.
0: Per cert, que el col·lectiu de Famílies pel Valencià ha denunciat que moltes famílies que matriculen els seus fills en 3 anys en centres que ja tenien una aula de 2 no han pogut escollir el valencià com a llengua base perquè les aules ja estaven assignades per conselleria segons el que van elegir el curs passat.
2: Entre les que queixes rebudes des del CEIP Sant Lluís de Bunyol, zona de predomini castellà, denuncien que no s'ha obert cap aula en valencià, tot i ser la llengua escollida per 20 famílies com a primera opció davant només 8 en castellà.
7: Les 20 famílies que havien triat el valencià com a primera opció, directament en la pàgina ens ficava que ens havien donat la segona opció en castellà. No t'he trellat això que estan fent, perquè encara que estem en una zona castellano parlant, 20 famílies no tenen

0: arguments per a no ficar la línia en valencià.
1: Fons de la Conselleria d'Educació expliquen que en zones castellanoparlants la llei estableix que quan hi hagi demanda suficient de valencià s'activaran nous grups i que s'estan estudiant casos com ara este de Bunyol.
2: I en crònica política, el president de la Generalitat i líder del PP valencià, Juanfran Pérez Llorca, evita aclarir si se cessarà el seu director general de Transparència, Jorge Beiber, després de confirmar-se la seva imputació en el cas Assut. Pérez Llorca valora positivament, això sí, l'expedient de Beiber com a militant del Partit Popular.
3: Lo que establecen els estatuts és que quan hi ha apertura de judici oral es pot suspendre de militància o no. És una decisió que té que prendre el comitè de garanties. Jo el que vaig ahir vaig mostrar la meva opinió com a president, però sempre respectant el que diga el comitè de drets i garanties.
2: I el ministre de Consum, Pablo Bustinduy, ha instat avui en Sueca, a la Ribera Baixa, a la Generalitat, a que perseguisca el possible engany als consumidors sobre l'origen de l'arròs valencià. Onda Cero, la Ribera, Virginia Delgado.
4: El ministre s'ha reunit en la capital de la Ribera Baixa amb arrossers per conèixer la seva denúncia sobre l'absència de controls oficials per part del govern autonòmic sobre la qualitat i etiquetatge de l'arròs i ha assegurat que actuarà per totes les vies possibles, tant legals com administratives, perquè la Generalitat complisca amb les seues funcions.
5: És sorprenent que haya una comunitat autònoma que no ejerce esas competencias, por tanto que no aporta esa información y que no responde a las denuncias que se han realizado. Pedimos que se subsane esa anomalía para garantizar, como digo, el derecho de los consumidores y consumidoras a contar con información precisa, veraz y detallada sobre aquello que está consumiendo. Pero desde luego el Ministerio va a hacer todo lo que esté en su mano y va a actuar por todos los cauces administrativos y legales necesarios para asegurarse de que esta competencia que se asuma y se ejerza.
4: Desde la Unió Llauradora incidixen en que no es pot permetre que les grans empreses utilicen simbologia valenciana en els seus productes, malgrat que en l'etiquetatge no apareix l'origen de l'arròs.
2: I el conseller d'Agricultura, Miguel Barrachina, retret precisament al ministre Bustinduy el seu nivell, diu, de desorientació i ha replicat que ell hauria de saber que no existeix una normativa europea que exigisca conèixer l'origen de l'arròs. I la presa de possessió del nou president del Col·legi Oficial de Farmacèutics de València, de Juventino Jiménez, ha quedat suspesa de manera cautelar. La decisió l'ha adoptada a la mesa electoral després de que els altres dos candidatures impugnaren el procés.
6: Sí, el conflicte se centra en el vot per correu. Els candidats que no van resultar triats sostenen que es van incomplir els estatuts del col·legi, mentre que el president electe, Juventino Jiménez, considera que la impugnació de les eleccions respon únicament a interessos personals.
7: El proceso del voto por correo en el Colegio de Valencia es un proceso absolutamente limpio y garantista. Nunca se había dado el proceso este que se está dando ahora. Y entiendo que lo que debería de imperar siempre es el sentido común y la lealtad a la institución. Y creo que estas impugnaciones no obedecen a otra cosa que no sea a intereses espúreos de algunos compañeros.
2: I els robatoris amb força en vivendes creixen a Requena un 258% en un any. Onda Cero Requena, Dani Rodrigo.
8: Les dades de criminalitat corresponents al primer trimestre de 2026 reflecteixen un important augment dels robatoris en força a Requena respecte al mateix període de l'any anterior. Entre gener i març es van comptabilitzar 33 robatoris en força en domicilis, establiments i altres instal·lacions. Dins d'esta categoria, els robatoris en vivendes van passar de 7 a 27 casos, amb una pujada del 285%. També van augmentar els delictes vinculats a internet. Les estafes informàtiques van créixer un 37% en passar de 45 a 62 denúncies. Requena es converteix així en el quin municipi en el qual més creix la criminalitat, només per darrere d'Aldaia, Petrer, Picassent i Vinaròs.
2: Arribem així a les dues, es deixem així a Onda Cero. Adeu.
9: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
10: Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. ¿Se acuerdan? Retumbó entre las paredes del hemiciclo hace solo 48 horas. El Papa en la tribuna llamando a los legisladores a no polarizar y a desarmar el lenguaje.
11: Quienes ejercen una responsabilidad pública tienen una especial obligación de custodiar la palabra para desarmar el lenguaje. La firmeza no exige desprecio.
10: La ovación y todo aquello. Pues eso, que se acabó la tregua, era un espejismo y pasado el fervor desatado por su santidad entre sus señorías, diputados y senadores, volvió la gresca terrenal y mundana y la rutina parlamentaria que es esta otra.
12: Pero usted no se cansa de tomarle el pelo a los españoles, señoría. ¿Pero a quién se cree que está gobernando?
13: Jamás voy a asumir su grado de hipocresía. Lecciones ninguna, señor Feijóo. Ninguna.
10: Esto es lo que queda del espíritu del Papa.

0: En Onda Cero, Comunitat Valenciana en la Onda, Begoña Perpinyà.
1: Molt bona vesprada, què tal? Com estan? Benvinguts a Comunitat Valenciana en la Onda. Són les 2:30 i arrenquem este programa de mitja horeta fins a les 3 de la vesprada. Avui dimecres de parlar-los de producte amb la cooperativa Consum, també de projectes sostenibles amb Caixa Popular i també de valencianes que estan arreu del món i que estan molt presents en allò que és viral i tendència, com són els concerts de Bad Bunny arreu del món. Andrea Gut, bona vesprada.
2: Bona vesprada. Sí, com sempre hi ha valencians darrere de tot i darrere dels concerts de Bad Bunny també hi ha valencianes. Parlarem amb Marta i Maria, que són les que han creat el backstage del Wanda Metropolitano, dels concerts de Bad Bunny, i que han traslladat allí un poble de Puerto Rico per als més VIPs del concert i per a l'equip de Bad Bunny i de Bad Bunny. I sí que ens contaran un poquet com ho han fet i com van conèixer a l'artista.
1: Doncs de seguida fem una connexió amb els Estats Units, perquè elles estan allí. Exactament. Així que al final del programa la fem i que ens conten com han aplegat fins ahí i què és el que han fet exactament. Així que arrenquem i ho fem primer amb l'actualitat. Amparo Piqueres, bona vesprada.
3: Què tal? Bona vesprada.
1: Anem a comentar primer els principals temes d'actualitat a la comunitat. Conta'ns.
3: Bé, doncs avui passa per la vicepresidenta primera del govern valencià, Susana Camarero. Ha declarat este matí davant la jutgessa de la Dana que desconeixia què era el CECOPI. També ha explicat que el dia de la riuada estava pendent dels centres i recursos que dependien de la seva conselleria, recordem, la de serveis socials. Susana Camarero ha assegurat que no es va connectar de manera telemàtica al CECOPI per a conèixer la situació i que durant el temps que va estar en la reunió va tindre la percepció de que la situació d'Eutel estava sota control. També ha assenyalat que va sentir que hi havia persones atrapades en teulades i que la UME treballava en els rescalls, però ha afirmat que ningú li va comunicar que hi haguera centres de la seva competència. Ha indicat a la jutgessa Susana Camarero, després del requeriment de la magistrada, que entregara de manera voluntària els missatges que es va intercanviar eixe dia amb un grup de WhatsApps en el que estava la resta de consellers. Susana Camarero, que ha sigut esperada ja a les portes del juzgat per les víctimes de la Dana, s'han concentrat allí i també li han recriminat que ella hagi entrat a declarar pel garatge i no hagi volgut veure. Les fonts judicials confirmen que va demanar un permís per a fer-ho davant la convocatòria protesta. I els mitjans de comunicació també William preguntat al president, a Juanfran Pérez Llorca, pel fet de que la vicepresidenta hagi entrat pel garatge, una pregunta que ella ha qualificat de tendenciosa i desafortunada. Continuem pendent de la vaga educativa. Aquesta vesprada, a partir de les 8, coneixerem els resultats de la consulta que sindicats educatius estan fent avui als seus simpatitzants sobre els últims documents que li ha entregat la conselleria. Les entitats preveuen, no obstant això, que el desacord es mantinga en tres àrees concretes. Així que el més probable és que se puga mantindre inclús la protesta per a quan se retorne a iniciar el curs escolar. Mentrestant, avui han continuat les protestes. Este matí hi ha hagut una bicicletada a Castelló, també una manifestació a Alacant i continua l'acampada així a València. Parlarem també del recurs i la denúncia que han fet el col·lectiu de famílies en València. Moltes diuen que els seus fills que han matriculat per al proper curs no poden escollir l'aula en València que ells volien. Parlarem també sobre el tema de Bellver. En este cas, del president del Partit Popular i líder valencià, de Juanfran Pérez Llorca, ha aclarit que sí que cessaran al seu director, ha evitat, aclarir si cessaran o no al seu director general de transparència, Jorge Beiber, després de, recorden, confirmar-se la seva imputació en el cas Assut. I també parlarem d'altres assumptes. Avui hem tingut la visita del ministre de Consum, de Pablo Bustinduí, que ha instat en Sueca, a la Ribera Baixa, la Generalitat, a que perseguisca el possible engany als consumidors sobre l'origen de l'arròs valencià. Contarem això i contarem, dir-vos ho avance ja, que tenim previsions de que per al cap de setmana, especialment per al diumenge, ve moltíssima calor.
1: Vaja.
3: Calor que pareix que es quede i que anem a tindre un mes de juny complidet.
1: Doncs ampliarem esta informació.
2: Com puguem. Conforme es puga.
1: Jo m'he quedat xelà d'escoltar-te.
3: Escolteu molt fresquetes a Ramon esta vesprada en la brújula.
1: Que després ja... Doncs gràcies, Amparo. Estaré

0: Consumament, benvinguda.
1: Hola, bona vesprada.
0: Primer parlem de quina seria la diferència entre la pasta seca i la fresca.
1: Sí, encara que els ingredients per elaborar tant la pasta fresca com la seca solen ser els mateixos, aigua, farina o sèmola de blat i ou, existeixen pues, algunes diferències entre elles. Una d'elles és la elaboració, mentre que la pasta fresca sol estar elaborada en sèmola de blat i la pasta seca admet diferents ingredients en les seues elaboracions, com per exemple pues, alguns ingredients integrals. Uh-huh. La deshidratació és una de les altres diferències. Les dues varietats de pasta comencen sent pasta fresca, però mentre que la pasta fresca sol mantindre el seu format original, la pasta seca se somet a un procés de deshidratació, és a dir, que s'elimina pues, l'aigua usant alguna font de calor. Per això se solen utilitzar diferents mètodes, alguns més tradicionals, com la secat al sol o en el forn, i altres pues, més nous, com la deshidratació a través de dispositius elèctrics. Després, una altra diferència és la conservació i el consum. Mentre que la pasta fresca ha de consumir-se al moment, o si no, tenim que conservar-la en la nevera uns dies, la

0: clase de salsa. Per exemple, hem de tenir en compte que la pasta llisa no té estries, ni rinxos, ni foras, i és la més adequada per a salses lletxeretes. La pasta ratllada, la que té ratlletes, es recomana per a salses més denses, ja que les estries pues, permeten que la salsa s'adherisca molt millor i agarra molt més el sabor. I la pasta foradada o tubular és aconsellable per a salses que incorporen trossos de grans d'algun ingredient, com a verdura o carn, per exemple.
1: Uh-huh. I quins consells ens dones per a cuinar la pasta? Quin seria, diguem, el truc italià?
0: Bueno, ahí a cada casa també tenen els seus secrets de la mamma, no? Però bueno, els condiments a l'hora de bullir diferents varietats de pasta en l'aigua, mai, pues, això, mai tira els condiments en l'aigua, estos afegeixen en la salsa o bé pues, després a l'emplatat. Després, com bullir la pasta, pues, puja el foc al a màxima temperatura i quan l'aigua pues, arriba a ebullició, abocar la sal, una cullerada per cada 200 grams, més o menys, i immediatament pues, afegir la pasta a l'aigua i remoure una cullera de fusta perquè esta no es pegue entre d'ella. I anar en compte, mai tires oli i fixa't en els minuts de cocció perquè que estan indicats en el revés del paquet perquè la pasta pues, quede això, al dente, no?
1: Exacte.
0: No banyar la pasta una vegada bullida, això també és un secretet, no? Que moltes vegades ho fem, transcorregut el test de cocció, pues, escorre la pasta en un colador i afegir la salsa. I si ho desitges, pues, reservar una mica de l'aigua calenta de la mateixa cocció per a mantecar un poquet la salsa i contribuir un poquet a l'emplatat estiga més bo. I també pues, quan retires la pasta del foc pues, no la deixes reposar ni la banyes amb aigua freda, que també pues, això, ho fem moltes vegades.
1: No, sí, des de luego que tinguent estos truquets en compte ens va aixir un platàs molt bo. Com per exemple, me ve a mi un poc al cap alguna varietat, no? Alguna opció de tagliatelle amb crema de vinagre de Mòdena o penne alla arrabbiata, no? Pasta al pesto, al bocat, que n'hi ha moltes possibilitats.
0: Moltes possibilitats i molts noms que tenim que ha de prendre, no? Tenim receptes per pues, això de les més clàssics que han estat pues, molt esteses, com també la napolitana o la carbonara, no? En casa en el macarrós, no? Macarrós i espaguetis.
1: Sí, exacte.
0: Com, A o B.
1: Però
0: ara tenim moltíssims, no? La pasta, pues, amb moltíssimes opcions, tantes, pues, això, com ingredients. Cal animar-se, pues, afegir també fruites, verdures o salses, pues, més típiques d'altres cuines, com ara la soja, que també queda molt bé.
1: També.
0: I sorprendre'ns un poquet en els resultats.
1: Així
0: innovar.
1: És. Innovar i també en la cuina, ja que és cas amb la pasta, més tipus de pasta. Així que, mamen, moltíssimes gràcies i fins la pròxima setmana.
0: Gràcies a tots.
1: Adeu.
0: Adeu.
2: Cooperativa es estar comprometidos con las personas. Por eso, desde Consum, nos preocupamos porque nuestros clientes puedan formarse e informarse a través de la revista Entre Nosotros y su versión digital entrenosotros.consum.es, así como nuestras redes sociales. Porque cuando todos juntos actuamos pensando en las personas, nos damos cuenta de que juntos es...

0: menys 10 en Comunitat Valenciana en la Onda els volem contar que hi ha històries que demostren que el talent valencià no té fronteres. En plena gira mundial d'un dels artistes més influents del planeta, Bad Bunny, dos noms valencians estan darrere d'un dels espais més comentats del seu tour, el backstage recreat al Metropolitano de Madrid, una autèntica immersió, Andrea, en un poble de Puerto Rico que ha captat totes les mirades.
1: Sí, per cert que avui comencen de nou els concerts a Madrid. Avui hi ha concert de Bad Bunny al Metropolitano i segur que hi ha molts valencians que estan allí disfrutant d'ell. Però bueno, aquestes dos valencianes són Marta Castellano, organitzadora de festes i events, i Maria Aramburu, dissenyadora d'interiors, dues emprendedores que des de la seva empresa Malens Creative han passat de crear esdeveniments a Los Angeles a dissenyar experiències per a estrelles internacionals. Avui les tenim a Comunitat Valenciana en la Onda per a conèixer com és treballar al cor d'aquestes grans gires mundials i com dues valencianes han acabat convertint-se en una peça clau de l'espectacle més global del moment, com és la gira de Bad Bunny. Així que les saludem ja, si te pareix.
0: Vinga.
1: Tenim a l'altre costat del telèfon a Marta i a Maria. Què tal? Com esteu?
0: Hola. Hola, xiques.
1: A veure si

0: tecnología para proteger mejor.
1: Onda Cero Valencia, 101.2 y 90.9 FM.
2: En Onda Cero, tacos tem la música que es fa a la terreta.
3: La gosa sorda ha sigut durant més de dues dècades un dels noms imprescindibles de la música en valencià. Nascut a la localitat a la cantina de Pego, a la fi dels anys 90, el grup va aconseguir construir una identitat sonora pròpia a partir d'una mescla explosiva de ska, rock, punk i reggae, sense renunciar a elements tradicionals com la dolçaina. Des dels seus inicis, la banda va destacar no sols per la seva energia sobre l'escenari, sinó també pel contingut de les seues lletres. En un marcat caràcter reivindicatiu, les seues cançons aborden qüestions socials, polítiques i culturals. Aquesta combinació de festa i consciència va convertir els seus concerts en autèntics espais de celebració i reflexió col·lectiva. Al llarg de la seva trajectòria, la gosa sorda va publicar diversos treballs que avui són referència dins de l'escena alternativa. Discos com Garrotades, Saó o La Polseguera van consolidar la seva popularitat més enllà de la comunitat valenciana. Cada llançament reafirmava el seu compromís en una música festiva, però carregada de missatge. Al 2016, després d'anys d'intensa activitat, la banda va anunciar el seu comiat, tancant una etapa en una gira final que va reunir milers de seguidors. No obstant això, lluny de desaparèixer de la memòria col·lectiva, el seu llegat va continuar creixent, influint a noves formacions i mantenint-se mitjent en festivals i espais culturals. Ara, quasi una dècada després, la gosa sorda torna a l'actualitat amb l'anunci del seu retorn en 2026. La notícia ha despertat una gran expectació entre els seus seguidors. La seva volta no sols apela a la nostàlgia, sinó que també planteja un nou capítol en una trajectòria marcada per la coherència, l'energia i el compromís.

0: La brújula Comunitat Valenciana. Ramón Pérez.
1: Inundad de datos los medios, desprende sensación de estar alerta, que te cagas y a la gente le calma. Es el missatge literal que va enviar Carlos Mazón als seus consellers i conselleres a primera hora del dia de la Dana. Va insistir en això poc després amb altres fórmules i en principi ja no consten més missatges seus. Consellers i conselleres anaven actualitzant l'última hora durant tota la jornada, però sense resposta del president, almenys en eixe grup. Bona vesprada, gràcies per triar-nos. De seguida repassem el més destacat d'ixe xat, pendents també del futur de la vaga educativa. Les votacions dels sindicats acaben en només 40 minuts i als esports, el València Bàsquet. Al control tècnic està Alejandro Bermúdez, així que amb el seu treball també comencem. Hem conegut esta vesprada el contingut del grup de WhatsApp de Carlos Mazón amb els seus consellers i conselleres el dia de la Dana. L'expresident va intervindre a primera hora del matí amb ixe missatge de inundad de datos los medios. Desprende sensación de estar alerta que te cagas y a la gente le calma. Va ser el que va publicar Mazón poc després de les 8 del matí del dia de la catàstrofe. I insistia, informar con detalle da imagen de control. Centrémonos hoy en eso. A continuación va demanar als consellers d'Educació, de Sanitat i de Serveis Socials que estigueren específicament pendents dels seus àmbits. I després, poc més, perquè Carlos Mazón no va intervindre més en eixe grup de WhatsApp amb el seu govern en tota la jornada, encara que els consellers i conselleres s'hi anaven publicant progressivament les novetats de cadascuna de les seues conselleries. Just avui ha comparegut davant la jutgessa de la Dana la vicepresidenta de la Generalitat, Susana Camarero, també conseller era de Serveis Socials en eixe moment, Amparo Piqueres.
2: Susana Camarero ha assegurat que es va connectar de manera telemàtica al SECOPI per a conèixer la situació i que durant el temps que va estar en la reunió va tindre la percepció que la situació a Utiel estava sota control. Segons ha assenyalat, va sentir que hi havia persones atrapades en teulades i que la unitat militar d'emergències treballava en els rescats, però ha afirmat que ningú li va comunicar que hi haguera centres de la seva competència afectats per la riuada. A més, ha negat haver tingut contacte el dia de la Dana amb el president Carlos Mazón ni cap persona ha dit del seu entorn. La vicepresidenta també ha indicat a la jutgessa, després del seu requeriment, que entregarà de manera voluntària els missatges que es van intercanviar els dies de la riuada en un grup de WhatsApp en el qual estava amb la resta de consellers.
1: Esta declaració judicial de Camarero i els WhatsApps coneguts esta vesprada han servit l'oposició per a tornar a carregar contra la gestió d'aquell moment i per a establir també paral·lelismes amb la Generalitat actual. Sentim la socialista Pilar Bernabé, Joan Baldoví de Compromís i també la resposta del president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca.
3: El señor Pérez Llorca va a seguir llevando como uno de sus logros como presidente de la Generalitat, que es seguir manteniendo al máximo responsable de toda la catástrofe.
4: Pérez Llorca, hui, és el culpable de mantindre Amazon aforat, en sou i xòfer, i de mantindre el mateix govern d'incompetents en el seu govern.
5: Que assumir les seues responsabilitats polítiques, que altres entenen i no les volen assumir, i el que estem mostrant dia a dia, que esta recuperació es du endavant i més ràpid és el que altres...

0: aquesta xofant i és la forma que té de treballar la Generalitat Valenciana.
1: Les víctimes de la Dana s'han concentrat davant el jutjat demanant la imputació de la vicepresidenta Camarero. També li han recriminat que hagi entrat avui a declarar pel garatge. Fons judicials confirmen que va demanar un permís per a fer-ho davant d'aixa convocatòria precisament de la protesta i per a mantindre la seva seguretat. Rosa Álvarez i Marilo Gradoli.
2: Esta señora, que no ha tenido la valentía de entrar por la puerta ni ha querido mirarnos a la cara, pues es una elementa. Que el día 29 de octubre abandonó a las personas de teleasistencia, abandonó a las personas de las residencias y también de las viviendas tuteladas de Picanya, que poco se habla de ellas. Y murieron un número importante de personas mayores.
3: N'hi han cadires buides de persones residents, de persones que estaven a càrrec de la teleassistència i la consellera responsable d'aquella gestió no va estar on havia d'estar.
1: En apenas 40 minuts, en poc més, en poc menys, volem dir, de 40 minuts, a les 8 de la vesprada, coneixerem els resultats de la consulta que els sindicats educatius estan fent als seus simpatitzants sobre els últims documents de Conselleria d'Educació referents a les seues demandes per a posar fi a la vaga educativa indefinida. Les entitats preveuen, no obstant això, que el desacord es mantinga, i concretament en tres àrees: la de formació professional, la de la presència del valencià i, sobretot, la de la pujada salarial. Explica per què el coordinador d'acció sindical del Sindicat de l'Ensenyament STPD, Marc Candela.
4: Nosaltres volíem recuperar les 30 hores de semipresencials en els cicles formatius per al curs que ve, i ens han dit que sí, però en 4 cursos. Per posar un exemple d'un tema que no és el que demanem nosaltres, que l'han acceptat però no és el que demanem nosaltres en quant a terminis. Continua estant estancat el valencià, òbviament, i el tema retributiu.
1: Es manté així, per tant, la porta oberta a continuar negociant, fins i tot, diuen, més enllà de la fi de curs. Els sindicats afirmen, de fet, estar acostumats, diuen, a negociar en juliol. L'educació concertada valenciana ha tornat a protestar avui amb una nova jornada d'aturades als col·legis i una concentració també del professorat davant la Conselleria d'Hisenda. El secretari autonòmic del sindicat FECIE, Vicente Cabanes, demana a la Generalitat la mateixa celeritat que estan tenint amb les reivindicacions de la pública per a la concertada.
5: Para decirle al gobierno valenciano que debe de impulsar la negociación en el ámbito de la enseñanza concertada, solo corrigiendo esa doble velocidad en comparación con los compañeros de la enseñanza pública, pues se evitará el actual trato discriminatorio que estamos sufriendo los profesionales de los centros privados concertados.
1: I Famílies pel Valencià denuncia que moltes famílies que matriculen ara els seus fills i filles a 3 anys en centres que ja tenen una aula de 2 no han pogut escollir el valencià com a llengua base perquè les aules ja estaven assignades per conselleria segons el que va elegir el curs passat. Núria Moreno.
6: Entre les queixes rebudes, la de Gemma Ferrando des del CEIP Carraixet d'Almàssera, zona de predomini lingüístic valencià. Diu que s'ha oferit una unitat en valencià i altra en castellà, tot i que la majoria ha elegit el valencià.
7: Segons les dades oficials de l'equip directiu del nostre centre, aproximadament 27 famílies han manifestat com a primera opció el valencià, front a 2 que ho han fet en castellà. Això suposa més d'un 90% de sol·licituds a favor del valencià, xifra que supera àmpliament el 75% que esmenta la llei per a que les dues unitats foren en valencià.
6: Altra queixa que els ha arribat des del CEIP Sant Lluís de Bunyol, zona, en este cas, de predomini castellà. Denuncien que no s'ha obert cap aula en valencià, tot i ser la llengua escollida per 20 famílies com a primera opció davant només 8 en castellà.
8: Les 20 famílies que havien triat el valencià com a primera opció, directament en la pàgina ens ficava que ens havien donat la segona opció en castellà. No t'he trellat això que estan fent, perquè encara que estem en una zona castellà no parlant, 20 famílies no tenen arguments per a no ficar la línia en valencià.
6: Fons de la Conselleria d'Educació expliquen que en zones castellanoparlants la llei estableix que quan hi ha demanda suficient de valencià s'activaran nous grups i que s'estan estudiant casos com ara este de Bunyol.
1: Són ara les 7 i 28 minuts de la vesprada. El president de la Generalitat i líder del PP valencià, Juan Fran Pérez Llorca, evita aclarir si cessarà el seu director general de Transparència, Jorge Bellver, després de confirmar-se la seva imputació al cas Assut. Pérez Llorca valora positivament, això sí, l'expedient obert a Bellver com a militant del PP.
0: Lo que establecen els estatuts és que quan hi ha apertura de juici oral es pot suspendre de militància o no. És una decisió que té que prendre el comitè de garanties. Jo el que vaig ahir vaig mostrar la meva opinió com a president, però sempre respectar el que diga el comitè de drets i garanties.
1: Avui ha acabat poques setmanes després de començar la comissió d'investigació oberta a la Diputació d'Alacant pel presumpte cas de corrupció amb els bons comerç que la institució va impulsar quan Carlos Mazón

0: n'era el seu president i de la mà, a més, de la Cambra de Comerç Alacantina. Esta sessió final ha conclòs amb els vots a favor únicament del PP que no es va cometre cap irregularitat, una conclusió que critica el socialista Raúl Ruiz, però que reivindica com a vàlida la popular Ana Serna.
1: El Partido Popular tiene mucho, mucho que explicar porque desde hoy se ha convertido en cómplice de este problema. Es una vergüenza que el Partido Popular hoy no haya querido sacar ningún tipo de verdad de esta comisión.
2: Absoluta transparencia de esta institución. Lamentablemente hemos tenido que intentar limpiar la imagen de una institución impoluta como consecuencia del intento de embarrar y de crispar por parte del Grupo Socialista.
0: El ministre de Consum, Pablo Bustinduy, insta a la Generalitat a que perseguisca el possible engany als consumidors sobre l'origen de l'arròs valencià. Ho ha fet concretament des de la muntanyeta dels Sants de Sueca, Virginia Delgado.
3: El ministre s'ha reunit en la capital de la Ribera Baixa amb arrossers per conèixer la seva denúncia sobre l'absència de controls oficials per part del govern autonòmic sobre la qualitat i etiquetatge de l'arròs i ha assegurat que actuarà per totes les vies possibles, tant legals com administratives, perquè la Generalitat complisca amb les seues funcions.
4: És sorprendent que haya una comunitat autònoma que no ejerce esas competencias, por tanto que no aporta esa información y que no responde a las denuncias que se han realizado. Pedimos que se subsane esa anomalía para garantizar, como digo, el derecho de los consumidores y consumidoras a contar con información precisa, veraz y detallada sobre aquello que está consumiendo. Pero desde luego el Ministerio va a hacer todo lo que esté en su mano y va a actuar por todos los cauces administrativos y legales necesarios para asegurarse de que esta competencia que se asuma y se ejerza.
3: Desde la Unió Llauradora incidixen en que no es pot permetre que les grans empreses utilicen simbologia valenciana en els seus productes, malgrat que en l'etiquetatge no apareix l'origen de l'arròs.
0: Obrim ara pàgina de successos i, a més, en clau de proximitat, perquè els robatoris amb força en vivendes han crescut a Requena més d'un 250% en un any. El balanç de criminalitat realitzat pel Ministeri de l'Interior assenyala el preocupant augment dels robatoris i les ciberestafes en este municipi valencià. Dani Rodrigo.
5: Les dades de criminalitat corresponents al primer trimestre de 2026 reflecteixen un important augment dels robatoris en força a Requena respecte al mateix període de l'any anterior. Entre gener i març es van comptabilitzar 33 robatoris en força en domicilis, establiments i altres instal·lacions. Dins d'esta categoria, els robatoris en vivendes van passar de 7 a 27 casos, amb una pujada del 285%. També van augmentar els delictes vinculats a internet. Les estafes informàtiques van créixer un 37% en passar de 45 a 62 denúncies. Requena es converteix així en el quin municipi en el qual més creix la criminalitat, només per darrere d'Aldaia, Petrer, Picassent i Vinaròs.
0: La Guàrdia Civil ha desarticulat un grup criminal assentat al Baix Maestrat, presumptament dedicat a la comissió de robatoris amb força, en este cas en interior de vehicles i establiments, estafes, encobriment i usurpació de l'estat civil. La investigació els relaciona amb una trentena de fets delictius en esta comarca castellonenca. L'operació s'ha saldat amb la detenció de tres persones. Usaven un magatzem concretament de Benicarló com a centre logístic per a classificar els objectes sostrets que després venien a través de diferents canals. I abans d'anar amb la crònica esportiva d'avui, hem de contar-los també que la Universitat Politècnica de València acollirà demà dijous i també divendres la 6a edició del Congrés Internacional Smart Business Innovation and Values. És una iniciativa destacada que reuneix a la capital valenciana experts vinguts des de Cambridge o Harvard, junt amb dirigents de companyies com ara IBM o Google i d'institucions com el Fons Monetari Internacional. Enguany, tot això al voltant de les solucions tecnològiques sostenibles. Anem ja amb la crònica esportiva valenciana d'avui. Anem ja amb Sergi López. Hola, Sergi, què tal?
6: Què tal? Bona vesprada.
0: Pendents en només uns minuts a les 8 del València Bàsquet.
6: Sí, a més amb bon ambient al Roig Arena per a aquest partit, el primer de la sèrie de semifinals dels play-offs pel títol de Lliga CB entre València Bàsquet i el Joventut de Badalona. És un autèntic partidàs, fa 23 anys que no es veuen les cares a esta ronda dels play-offs i el València és favorit, però escolta Pedro Martínez perquè diu que allò de ser favorits, com a que no.
7: Creo que hablar de favoritos en una competición que acaban de perder los tres favoritos o los tres que tenían el factor pista a favor, ¿no? Como es el caso del Murcia, el caso del Madrid que tú has dicho y el caso del Baskonia, ¿no? Que los tres tenían el factor pista a favor y han quedado eliminados. Pues bueno, podemos ir al refranero, ¿no? Podemos ir al refranero cuando veas las barbas de tu vecino afeitar, ¿no? Pues o sea, entonces yo creo que hablar de favoritos en esta competición, pues

0: se ha demostrado que no vale para nada, ¿no?
1: Anem a veure si en este cas sí que val per alguna cosa i València Bàsquet per guanyar aquest primer partit. Ahir ho va fer per cert el Barça, que tot apunta que serà el rival en una hipotètica final per la lluita pel títol. Un apunt breu en clau futbolística i en clau granota. Llevant ha renovat a Héctor Rodas i a Gil en la direcció esportiva fins a 2028. La nota negativa ens la deixa l'eliminació del Castelló en les semifinals del playoff per ascendre a la Lliga. Va caure ahir en Almeria per 3-2. Víctor Frank, bona vesprada.
2: Què tal? Bona vesprada. El Castelló tracta de recuperar-se del dur varapal que va significar en el dia d'ahir la seva eliminació en la primera eliminatòria del play-off d'ascens a primera divisió. Un gol de l'Almeria en el minut 94, després d'un córner, va deixar sense opcions al conjunt albinegre, que va ser superior al llarg de pràcticament tot el partit. D'aquesta forma comencen ja a planificar la propera temporada en segona divisió.
1: Gràcies, Víctor. I continua tractant d'armar l'equip per a la pròxima temporada l'Elx, el conjunt il·licità, que continua amb el ball de tècnics. Felipe Canals, bona vesprada.
3: Hola, Sergi, muy buenas. A falta de novedades en lo deportivo, sigue la búsqueda del nuevo entrenador en el Elche. Hemos conocido que las obras de urbanización en el entorno del Estadio Martínez Valero van a comenzar a principios del próximo mes de julio. Mañana se aprobará la adjudicación definitiva en la Junta de Gobierno del Ayuntamiento. Una situación que va a hacer, porque tiene un plazo de ejecución de 5 meses, que las obras se vayan a realizar al mismo tiempo que el Elche dispute la temporada en primera.
1: Gràcies, Felipe. L'última hora a la capital, a la cantina, ens la costa, com sempre, el nostre company des de Onda Cero, Alacant. David Esteve, bona vesprada.
4: Bona vesprada. L'actualitat del dia en Alicante passa per el partit que va disputar en un rato la Fundació Agustinos frente a Nava en el último playoff de ascenso a la Liga Asobal. El conjunto alicantino necesita pasar esta eliminatoria a partido de ida y vuelta, dos choques para estar la próxima temporada en la máxima categoría y compartir división con el León Alicante.
1: Gràcies, David, però avui, Ramon, hem de pensar en bàsquet, en eixe partit entre València Bàsquet i Joventut de Badalona, al Roig Arena, més de 14.000 persones per a disfrutar de l'espectacle del bàsquet.
5: Molt pendents, per tant, quedem, ens ho contes demà. Gràcies, Sergi.
1: Adeu.
5: I pel que fa a l'oratge, una massa d'aire càlid d'Àfrica s'acostarà a nosaltres a partir de divendres, deixant temperatures màximes per damunt dels 33 graus en apenes 48 hores. L'estiu es presenta més calorós del normal. Onda Cero a Castelló, Lorena Pardo.
6: De fet, els últims 4 anys la temperatura mitjana anual ha pujat en tota la comunitat fins a 2 graus, com ha explicat el catedràtic de climatologia José Quereda.
7: Aparentemente vamos a tener un verano muy caluroso y sobre todo recordar que estamos en un marco donde la temperatura media en Castellón ha marcado por encima de los 19 grados de temperatura media anual. Hay que ponerla en contraste con la temperatura media de 17 grados que en 1980-85 teníamos.
6: Fins dijous les màximes es mantenen per davall dels 30 graus i a partir del cap de setmana pugen fins i tot 37 graus en la franja prelitoral. El diumenge serà el dia de màxima calor.
5: Així està la Comunitat Valenciana a 10 de juny de 2026. Més informació, més anàlisi i més opinió ací, a la brújula d'Onda Cero, amb Rafa Latorre i tot el seu equip. Molt bona vesprada.
8: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
9: Onda Cero Valencia. Mira.

0: La brújula de Radio Estadio.
1: La brújula del Radio Estadio con Víctor Frank.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Continuemos así a la brújula del Radio Estadio. Sintonía de Onda Cero, Fanfara, fins a les 9 de la nit amb el temps per a la informació esportiva al llarg de tota la comunitat valenciana. A hores de que arranque la gran cita futbolística de l'any, la cita mundialista, que van a poder seguir, evidentment, minut a minut en aquesta casa i pendents també de tots els futbolistes dels nostres equips que participen en la mateixa. En un dia, amb el bàsquet com a protagonista, amb l'inici de semifinals per al València Bàsquet davant del Joventut, amb l'equip de Pedro Martínez com a gran favorit per a fer-se amb el títol en la Lliga, i en el dia després de que el futbol valencià es quedara a ir a les portes de poder comptar amb 5 equips valencians en primera divisió la propera temporada. Punt i final al somni del Castelló, que va caure a nit de forma cruel en Almeria i que diu adeu a la temporada extraordinària, per ser temporada dels homes de Pablo Hernández. A València, amb campanya d'abonaments per al València en marxa, també per al Llevant, pendents del mercat, d'un Diego López que ha passat avui per quiròfan, molta actualitat que des de ja contem a la sintonia de Onda Cero i ho fem viatjant a cada emissora a tot el nostre territori. Comencem per Onda Cero València, des de la capital del Túria. L'última hora ens la porta Víctor Lluch. Víctor, què tal? Bona vesprada.
3: Què tal, Víctor? Bona vesprada. Si comencem amb bàsquet, perquè està en marxa el primer partit de les semifinals de la lluita pel títol de la Lliga CB entre València Bàsquet i el Joventut de Badalona. El partit ha començat a les 8 de la vesprada al Roig Arena i recordem que és el primer d'una eliminatòria al millor de 5 partits. El segon encontre també disputarà el divendres al recinte València. Recordem el que va dir en la prèvia l'entrenador de València Bàsquet, Pedro Martínez.
4: Tenemos, como siempre, el máximo respeto por el rival. Sabemos que es un muy buen equipo y que están en un momento de forma extraordinario, con jugadores que son extraordinarios, y nosotros vamos a competir. No tenemos, sabemos que podemos ganar y sabemos que podemos perder. No será una novedad o una grandísima sorpresa si perdemos, y tampoco lo será si ganamos, ¿no? Creo que estamos al 50% y así lo vemos.
3: I mentrestant, al València Club de Futbol hi ha malestar entre els accionistes per la política d'abonaments de cara a la pròxima temporada. Recordem que es reduís el percentatge de descompte per als accionistes i fins i tot el poden perdre en el cas de que s'aplique l'altre descompte existent per assistència als partits de Mestalla. Això fa que l'abonament de la pròxima temporada resulti més car, tot i que els preus hagin sigut congelats. De fet, avui, l'Associació de Xicotets Accionistes del València emet un comunicat en el que manifesta la seva oposició total a esta decisió de reduir el descompte i assegura que lluitarà perquè l'accionista recupere el 5% que considera just. Més coses del València. Avui ha sigut operat Diego López de la lesió al lligament creuat anterior del genoll dret. L'intervenció s'ha realitzat en un hospital de Madrid i ara comença el procés de recuperació del futbolista. I també estem pendents a l'Argentina de si finalment convoquen o no a Guido Rodríguez per a disputar el Mundial. En aquest cas es podria complicar la seva continuïtat en el València. I en el Llevant s'ha renovat l'estructura de la direcció esportiva amb Vicente Iborra al capdavant.
2: Bueno, pues sort al exfutbolista, un tipus de primera, per a poder dirigir al Llevant la propera temporada. A la província de Castelló, amb la tristesa, com diem abans, d'un Castelló que es va quedar a nit a les portes de jugar la final per a l'ascens a primera divisió. Els de Pablo Hernández van caure per 3-2 a la Maria, amb un gol, això sí que va arribar en el minut 94 de partit, que els va deixar fora de la lluita per a l'ascens. Per cert, gol amb polèmica, perquè el VAR hauria d'haver entrat a anul·lar la jugada per una falta clara al defensa del conjunt blanc i negre. Temporada, això sí, extraordinària, molt per damunt del que s'haguera pogut pensar allà per el mes de setembre. És per això que Pablo Hernández volia felicitar a nit els seus futbolistes.
5: Que es difícil cambiar pues la sensación esa, ¿no? Que con la que te vas hoy de frustración, de pena, ¿no? De no haber conseguido el pase a la final, pero que bueno, les he dicho que tienen que irse con la cabeza alta, no solo por la eliminatoria que hemos hecho, sino por la temporada que han hecho. Les he dicho que les hablo ya no solo como entrenador, sino como futbolista, como aficionado del Castellón, que les agradecía, ¿no? El compromiso que han mostrado todos, cómo han competido, cómo han jugado, cómo han corrido, cómo han entrenado, cómo han creído en esta idea, y que pueden estar muy orgullosos, ¿no? Y simplemente les ha dado las gracias y creo que la afición también siente un poco eso, ¿no? Les he dicho que esto va a ser un paso hacia adelante, tanto a nivel de club, para el Castellón y para la afición, como a nivel individual para cada uno de ellos.
2: Y les paraules del millor dels castellonencs al llarg de tota la temporada.